0: porque no establecen ninguna diferenciación real entre los clubes náuticos que tienen una función social y las entidades privadas con ánimo de lucro.
1: A l'hora de competir per gestionar l'espai públic portuari, un es dedica a fer activitat social, esportiva, cultural, i l'altre es dedica a com ho pot fer per guanyar concursos. Home, és obvi com acabarà acabant això. Llavors, ara aquí tenim un regal que és pa per avui i gana per demà, que és els que tenien una concessió per 35 anys, tal vegada la podreu allargar 15 anys. Però clar, el que no diuen és que a futur, el que acabarà passant, és que si no s'estableix una discriminació positiva a favor dels clubs nàutics, anem cap a un model de privatització.
0: I el Partit Popular defiende, evidentemente, la reforma para permitir que clubes náuticos amplíe la concesión a 50 años, por ejemplo, aquí en Mallorca y en el puerto de Palma sabemos de esto. El diputado del PP es Sebastián.